pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes, però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
2: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
1: Ara capturen la bellesa.
2: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
1: Tens fins al 2 de novembre.
2: Informa-te'n a mayor.cat
1: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
2: Big Mad Mayor. Construïm territori.
1: Cuidem lo que és nostre.
3: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva-hi a la teva taula trucant al 977 26 10 26. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
5: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
6: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: Bon dia, són les 8 del matí.
2: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes.
3: La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució.
2: De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat.
3: I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: Kevin Liddell, la cançó es diu Turn Me On. Les 8 i 4 minuts del matí comença ara mateix el de Bon Matí. I res que, com et deia, crec que ho he dit, no? Que són les 8 i 4. Avui és ja dilluns, és 28 de setembre de 2026 i avui, pues, al de Bon Matí, diverses coses, perquè és important posar-nos al dia, saps que això ho fem cada dia i ho farem amb una ullada als titulars en portada. Tindrem també l'informatiu amb Andrea Maqueda per saber què passa a casa nostra. També la cançó en català repassa les activitats de la setmana i com que és dilluns tindrem amb nosaltres a Eloi Cosso per parlar del temps. I res, mira, que jo crec que ja seria potser moment, no?, de donar pas a la música, de donar pas al de Bon Matí. Així que mira, que en 15 segons són les 8 i 5. Comencem.
1: Imagina Ràdio, de Bon Matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: De seguida recordarem el Like a Prayer de Madonna, però abans, Los Rodríguez, la cançó Mucho Mejor.

0: fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja he pit el forn, el pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
6: Avi, de la dona, per ser molt fort.
7: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
8: Rossend Margalef, la mel de casa.
9: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique, socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
0: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio.

Vanguardia diu Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. La pròrroga dels contractes i la protecció dels petits propietaris són els esculls de la negociació dels partits que miren de reull l'acampada de Madrid. Més coses, més temes, diu la taxa de pobresa de les persones autòctones cau a Catalunya i creix la de les persones migrants. També es parla sobre trànsit, diu normes més dures per a motos i patinets. Sobre un estudi també es parla, diu entre 2 i 4 tasses de cafè són bones al dia, són bones per al cor. També diu alegat papal contra els abusos sexuals. El papa Lleó XIV va reunir ahir els bisbes francesos a porta tancada per demanar-los que lluitin contra els abusos sexuals associats a l'Església. Un estudi xifra en 330.000 les víctimes d'abusos pel clergat des de 1950 a França. Després d'aquesta reunió, el papa va congregar 150.000 fidels a Lourdes, molts d'ells espanyols, i diu que demà s'acaba a Metz la visita papal a França. També fa menció la portada de La Vanguardia al piromusical de la Mercè, que va tenir lloc ahir a Barcelona, diu pletòric final de la Mercè a la platja. Més coses, anem a la portada ara de 20 minuts. Diu el sindicat d'inquilines pressiona amb una protesta per blindar els lloguers. Una acampada amb centenars de manifestants demana ampliar el decret xoc institucional després de la decisió de la delegació del govern de no aixecar el campament. Sánchez diu que demà aprovarà la norma per Mari Carmen i els espanyols que pateixen aquesta crisi. El PP promet construir 1 milió d'habitatges en 4 anys.

Icària. Més coses, també es parla sobre esports. Diu, Espanya conquista el Mundial Sub-20 femení per segona vegada la seva història, després d'una agònica final en la que no va haver gols. La Rojita, diu aquí, va derrotar a la vigent campiona Corea del Nord per guanyar el torneig de nou 4 anys després. El futbol femení espanyol segueix imparable, diu la notícia. Més coses, anem ara a les portades territorials. Comencem amb Tarragona, amb la portada del diari Més. Diu, no para de pujar. Diu el titular, diu, el preu dels combustibles s'ha incrementat un 30% des del mes de juny. La mitjana a la ciutat de Tarragona de la gasolina 95 i del gasoil és de 1,8 euros el litre. La benzinera més barata serveix la 95 a 1,45 euros, mentre que les més cares superen clarament els 2 euros el litre. D'altra banda, detenen dues persones per estafar 200.000 euros a un veí de Cambrils. Esparraguera s'emporta el concurs. Els esparraguerins van imposar-se a la competició disputada a Torredembarra gràcies a un 5 de 7 a l'última ronda, superant els castellers de Figueres i els de Cerdanyola en aquest concurs de castells que va tenir lloc aquest cap de setmana. Més temes, en aquest cas...

però no concreta si inclou mesures per frenar l'augment de l'atur. Detingut a Lleida després d'atacar un home i intentar agredir urbans, pretenia sostreure el mòbil a la víctima. Els fets van ocórrer a primera hora del matí d'ahir, quan el detingut va colpejar un home a Anselm Clavé per robar-li el mòbil i va fugir. Va ser arrestat al

MOS, el certamen gastronòmic que va treure nombrós públic ahir diumenge. I anem ara a parlar d'esports, concretament la portada de l'esport diu: campiones del món, Espanya a Corea del Nord van quedar 0-0, però la selecció espanyola sub-20 femenina es va emportar el títol després de guanyar a Corea del Nord als penaltis per 4-3. El futbol espanyol assoleix un altre hit històric que demostra la hegemonia total a nivell internacional. També es parla sobre el Barça, diu: Eric García torna a Barcelona després de molèsties físiques. També es parla de la Nations League, diu: Xavi firma el seu primer triomf amb Holanda, van quedar Sèrbia, Països Baixos, van quedar 1-2 a favor de Països Baixos. I també parlem de Lamine Yamal i la selecció espanyola, diu: impacte Lamine Yamal, el partidàs de Wembley reforça les seues opcions a la pilota d'or. I acabem parlant de balonmano, que van quedar Barça-Samalek 39-29 a favor del Barça, diu: el Barça passa a la final del Mundial.

0: notícies, actualitat, bona companyia, companyia, la millor música i la millor música per sentir-se bé.
1: I nosaltres en pocs minuts arribarem a les 8:30, arribarem a l'informatiu i ho farem amb la música de Jason Mraz des de l'any 2000, la cançó I'm Yours, però abans escoltem a Joan Dausà. Aquesta es diu Per una cançó. Són les 8:23.
2: Fila 32, veig des de dalt, no em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Les 8 i mitja, hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: L'Ajuntament de Tortosa denuncia el robatori de 270 metres de cablejat de l'enllumenat públic del nucli antic.
3: Durant les nits del 19 i 21 de setembre es van detectar les sostraccions que han provocat la interrupció del subministrament elèctric de l'enllumenat públic i han deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. La valoració econòmica dels danys que ha fet el consistori és de més de 5.200 euros.
2: Móra d'Ebre impulsa fins a 16 habitatges de protecció oficial per a joves.
3: L'Ajuntament ha posat a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un solar municipal del carrer Lleida per impulsar una nova promoció d'habitatge protegit. El conveni permetrà tramitar un concurs per escollir el promotor que construirà, gestionarà i mantindrà els pisos. L'actuació preveu fins a 16 habitatges, principalment en règim de lloguer o cessió d'ús. Com a mínim, una quarta part es reservarà a persones de fins a 35 anys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. El solar té 446 metres quadrats i el dret de superfície serà de 75 anys, després dels quals els terrenys i els pisos tornaran a ser de l'Ajuntament.
2: I en agenda, una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
3: Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics. Refugi de la companyia Manolo Alcántara, que serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia Les Corcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la Duparte, que presentarà Sísifos. 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual.
4: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dilluns ens despertem amb un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, doncs Andrea, ens trobem en res en menys de 30 minuts, a les 9 en punt.
3: Fins després.
1: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Si ets professional de la construcció a Materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
5: Fa un moment escoltàvem la música d'Antonio Orozco i ara canviant de tema, David Guetta, la cançó es diu Flames.

0: I ara, de seguida, quan són les 8:46 minuts del matí, anem a fer una ullada a les activitats que ha programades per als pròxims dies, per aquesta setmana aquí al territori. Comencem amb avui dilluns, dia 28 de setembre. Taller d'entrenament i tècnica de la veu a les 8 del vespre a l'Escola de Teatre i Circ d'Amposta. La inscripció és gratuïta. Demà dimarts, dia 29, grup de gestió de l'ansietat i tècniques de relaxació, un espai per aprendre a practicar tècniques de gestió de l'ansietat, i serà de 5:30 de la tarda a 7 del vespre al CAP de Móra la Nova. El dimecres, dia 30, presentació del llibre Bon dia, cultura catalana, columna del setmanari Ebre, Informes 1977-1985 de Manuel Pérez Bonfill. Edició a cura de Migdi Subirats, i el pròleg és de Josep Bayerri. Serà a les 7 del vespre a la Biblioteca Marcelí Domingo de Tortosa. El divendres, dia 2 d'octubre, xerrada Les mines de terra refractària del Pinell de Brai, a càrrec de Mireia Margalef Castillo, a les 6 de la tarda a l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, a Gandesa. També el divendres hi haurà una altra xerrada sobre la importància, en aquest cas, dels models meteorològics i el seu funcionament. També, mentrestant, hi haurà la presentació del llibre Quin temps farà, això dintre de la mateixa xerrada, i serà a càrrec d'Àlex Van der Land, a les 7 del vespre, a la sala d'actes de l'Ajuntament de la Torre de l'Espanyol. El dissabte, dia 3 d'octubre, bueno, cal dir que el cap de setmana hi ha moltes activitats, anem a per algunes, només. El dissabte, dia 3, per exemple, hi haurà el musical Princess Story, que és un espectacle familiar, i serà a les 5 de la tarda a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita. El mateix dia, desena mostra de teatre La Perellonenca, amb Ma Sogra és Increïble, del grup de teatre Gresol d'Alcanar. Serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats al Perelló. L'entrada val 8 euros. El diumenge, dia 4 d'octubre, concentració de vehicles clàssics i motocicletes de 9 del matí a 2 de la tarda a l'illa de Saurí, a Móra d'Ebre. També la cursa d'orientació dintre de les activitats del dia de la fisioteràpia. A les 9:15 serà la concentració al Parc dels Ciribecs d'Amposta. El preu per participar és de 5 euros, que aniran destinats a l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer, Montsià. També el diumenge, i també a Amposta, Festa de la Sega. A partir de les 10 del matí hi haurà batudes de potes, actuació de la xaranga subtanguila i guardet lo cantador, ballada de jotes de les dones de Deltebre. També cal dir que durant la festa se repartirà coc borratxo i que la data hi haurà trobada d'artesania de les Terres de l'Ebre i Maestrat, passejades amb carro. Tot això al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Fins al 4 d'octubre i a partir d'avui activitats de la 13a edició del FestiCamp, que és el Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. Per informació i programa cal anar a etca.cat o bé a amposta.cat. I també festival a cel obert del 2 al 11 d'octubre a Ulldecona, i del 2 al 18 d'octubre també se celebra, serà el Festival d'Intervencions Efímeres, bueno, ho he dit malament, del 2 al 11 d'octubre a Jesús i del 2 al 18 a Ulldecona, ara sí. Per informació i programa, a celobertfestival.cat.
1: Inma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: Tragina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
4: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
0: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
5: I en només 5 minuts arribem ja a les 9 del matí. Arribem a l'hora punta i ho fem recordant Bruce Springsteen.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Les 9 del matí, hora punta, hora d'informatiu, i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: L'Ajuntament de Tortosa denuncia el robatori de 270 metres de cablejat en l'enllumenat públic del nucli antic.
7: Durant les nits del 19 i 21 de setembre es van detectar les sostraccions que han provocat la interrupció del subministrament elèctric de l'enllumenat públic i han deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. La valoració econòmica dels danys que ha fet el consistori és de més de 5.200 euros.
6: Mora d'Ebre impulsa fins a 16 habitatges de protecció oficial per a joves.
7: L'Ajuntament ha posat a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un solar municipal del carrer Lleida per impulsar una nova promoció d'habitatge protegit. El conveni permetrà tramitar un concurs per escollir el promotor que construirà, gestionarà i mantindrà els pisos. L'actuació preveu fins a 16 habitatges, principalment en règim de lloguer o cessió d'ús. Com a mínim, una quarta part es reservarà a persones de fins a 35 anys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. El solar té 446 metres quadrats i el dret de superfície serà de 75 anys, després dels quals els terrenys i els pisos tornaran a ser de l'Ajuntament.
6: I en agenda, una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta.
7: Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics. Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Corcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la Duparte, que presentarà Sísifos. 14 artistes actuaran a pista combinar circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
10: Imagina Ràdio.
11: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Yazahar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui dilluns ens hem despertat amb un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies, però el temps ens l'ampliarà després de l'Oikoso, que avui és dilluns. I moltes gràcies, ens trobem demà aquí al De Bon Matí. Que tingués molt bon dia.
7: Molt bon dia.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apunta, tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te per ampliar informació a través de imaginaradio.cat.
12: Recordes això?
13: Somriu!
12: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
14: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
15: Demana la teva primera visita gratuïta.
14: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
15: O ebreclinicdental.com.
14: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
15: O montsiadental.com.
14: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
15: O azahardental.com.
14: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De Bon Matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
16: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
17: Ara per fi estem sols.

0: Ara per fi estem sols.
1: Estrelles de Max Navarro, la cançó en català avui aquí al De Bon Matí. Són les 9 i 7 minuts.
2: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
3: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9:30.

0: fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Ja de bon matí d'Imagina Ràdio, el que anem a fer ara és una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir diumenge. Comencem amb el trio. Els números que el conformen són el 7, el 0 i el 8. Pel que fa a la Bonoloto, la combinació guanyadora ha estat formada pel 15, 23, 25, 33, 34 i 43. Complementari el 5 i reintegrament el número 3. Pel que fa als sortejos de la 11, pues, per exemple, hi ha diversos, n'hi ha molts d'ahir diumenge, però per exemple a la dupla els números han estat l'1 i el 4, al triplex de l'11 el 9, el 3 i el 7, a migdia 12 de juny del 1969 i finalment el número premiat al sorteig del sueldazo de cap de setmana d'ahir diumenge, el número premiat ha estat el 12.435 i la sèrie la 7.
0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
3: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
5: A mi me la dona per ser molt fort.
6: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossend.com.
7: Rossend Margalef, la mel de casa.
8: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i als que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
9: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: Recordant Nick Cannon, I Promise Myself. I ara de seguida anem a parlar del temps, va.
1: Imagina Ràdio, de bon matí. Imagina.
0: Dilluns, i com tots els dilluns, ens acompanya Eloi Cossó des de la Fundació Mercè Pla. Eloi, bon dia.
2: Bon dia.
0: Anem a parlar del temps.
2: Doncs sí.
0: Perquè a veure què mos contes, perquè jo no puc més en la calor, també te ho dic.
2: Bueno, la veritat és que comencem setmana i també comencem un nou canvi de temps que se farà més evident al llarg de les immediates hores i dies, i és que ja plou per l'estret de Gibraltar i tota aquesta branca humida que bueno, està plovent una mica, tot i que no amb gaires ganes de moment cap a baix, anirà pujant de sud cap a nord aquesta pluja, i semblaria doncs que de cara a tarda vespre s'aniran fent cada vegada més extensos aquests ruixats i tronades, principalment al litoral prelitoral central sud, costa de l'Ebre, també litoral prelitoral de Tarragona, Barcelona, fins allà al nord-est aproximadament. I bueno, interior de l'Ebre, de moment, quedarien força al marge, però demà se reactivaran també ruixats a comarques com ara la Terra Alta, Ribera d'Ebre. Segons l'Harmonia Rome i altres models, marcarien entre 20 i 50 litres per metre quadrat en àrees de les Terres de l'Ebre, en diferents punts de la Baix de Vermonsia, Terra Alta i Ribera, tot i que de distribució de moment irregular. I molt pendents de... Alguns models coincideixen d'una possible dana, veurem, perquè el mar Mediterrani està cap als 25-26 graus, i això seria un còctel explosiu, amb una possible dana que tornaria a impactar, veurem, àrees de Castelló, València, Alacant i zones de les Terres de l'Ebre per al litoral central, això entre divendres i dissabte. Veurem com va tot plegat, eh?
0: Molt bé. Bueno, jo estava mirant el meu mòbil, no?, perquè ja sé que no és molt de fiar, però surt que aquesta nit plourà.
2: Doncs sí, el que diem, que tot passa? Això de l'estret anirà pujant, i seran ruixats de moment de forma molt inconexa, però ja on descarreguin, pot descarregar amb intensitat forta i veurem si localment en intensitat torrencial.
0: Molt bé, és el que parlàvem l'altre dia, no?, que al final fa falta que plogui, però que no cal que plogui tant. O sigui, ja que plou poques vegades, que no sigui tan exagerat, que després fa mal tot.
2: Doncs sí, però bueno, és que ja ho diuen els models de previsors mitjans, que tindrem una tardor extremadament plujosa, això sí, també molt càlida, amb possibles solcs de fred i també possibles danes.
0: Bueno, a veure què passa, no, Eloi, a veure vindre.
2: Sí, ho anirem seguint tot això, però és que convé molt l'aigua, ja que molts punts de Catalunya estan totalment rostits, com ara Terres de l'Ebre, Bages, Catalunya Central, i convé molta l'aigua, perquè és molt necessària a hores d'ara.
0: Molt bé. Eloi, mos has d'explicar alguna cosa més, ja està, no? Lo de,
2: bueno, perquè fa les temperatures. Vale, sí, les temperatures, doncs, hi haurà un pic càlid una altra vegada, entre dimecres i dijous, arribant cap als 27-28 graus una altra vegada, per després baixar fins a normalitzar-se, ja molt per l'època, ja era hora, a partir de final de setmana i durant la primera quinzena d'octubre, en què la primera part de l'octubre també estaria dominat per les borrasques atlàntiques i també alguna que hi haurà per l'àrea mediterrània, i anirà regant el territori d'oest cap a est la primera quinzena d'octubre, i això seria una molt bona notícia a hores d'ara.
0: Molt bé, doncs bueno, a veure si s'estabilitza, si es normalitza la temperatura, perquè ja tocaria.
2: Sí, ja tocaria, la veritat és que sí.
0: Sí. Molt bé, Eloi, ara sí, hem acabat de parlar del temps, no? Vale, doncs hem de parlar d'una altra cosa, perquè, claro, aquí no només quan vens tu, no sempre parlem només del temps. I avui hi ha alguna cosa més? Explica, parla.
2: Doncs sí, que demà fa anys ma germana n'hi fa 32 i li volia dedicar aquesta de Finals de la Fúmiga.
0: Molt bé, doncs Eloi, mos acomiadem en esta cançó, que es diu Finals, que per cert m'encanta la cançó, m'encanta la Fúmiga, i mira, que ja se separen.
2: Sí, se separen malauradament, ja igual que Oques, eh?
0: Sí, bueno. sí, però bueno, ara parlem de la Fúmiga.
2: Sí, ara de la Fúmiga.
0: Escoltem este Finals, Eloi, i fins divendres.
2: Fins divendres.

Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. I la millor música per sentir-se bé.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions.
2: La millor música per sentir-se bé.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.

0: 30 minuts sense interrupcions d'èxits d'ahir i d'avui, només a Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa denuncia el robatori de 270 metres de cablejat de l'enllumenat públic del nucli antic. Durant les nits del 19 i 21 de setembre es van detectar les sostraccions que han provocat la interrupció del subministrament elèctric de l'enllumenat públic i han deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. La valoració econòmica dels danys que ha fet el consistori és de més de 5.200 euros. Mora d'Ebre impulsa fins a 16 habitatges de protecció oficial per a joves. L'Ajuntament ha posat a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un solar municipal del carrer Lleida per impulsar una nova promoció d'habitatge protegit. El conveni permetrà tramitar un concurs per escollir el promotor que construirà, gestionarà i mantindrà els pisos. L'actuació preveu fins a 16 habitatges, principalment en règim de lloguer o cessió d'ús. Com a mínim, una quarta part es reserva a persones de fins a 35 anys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. El solar té 446 metres quadrats i el dret de superfície serà de 75 anys, després dels quals els terrenys i els pisos tornaran a ser de l'Ajuntament. I en agenda, una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics. Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Corcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos. 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual.
0: Repsol t'ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys en pinta, per alguna cosa serà.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard. Amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretique. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
2: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira Vitapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
0: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Tortosa denuncia el robatori de 270 metres de cablejat de l'enllumenat públic del nucli antic. Durant les nits del 19 i 21 de setembre es van detectar les sostraccions que han provocat la interrupció del subministrament elèctric de l'enllumenat públic i han deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. La valoració econòmica dels danys que ha fet el consistori és de més de 5.200 euros. Mora d'Ebre impulsa fins a 16 habitatges de protecció oficial per a joves. L'Ajuntament ha posat a disposició de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un solar municipal del carrer Lleida per impulsar una nova promoció d'habitatge protegit. El conveni permetrà tramitar un concurs per escollir el promotor que construirà, gestionarà i mantindrà els pisos. L'actuació preveu fins a 16 habitatges, principalment en règim de lloguer o cessió d'ús. Com a mínim, una quarta part es reserva a persones de fins a 35 anys i fins a un 10% es podrà destinar a situacions de vulnerabilitat residencial. El solar té 446 metres quadrats i el dret de superfície serà de 75 anys, després dels quals els terrenys i els pisos tornaran a ser de l'Ajuntament. I en agenda, una vintena d'activitats, instal·lacions i espectacles completen la programació de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre i Circ d'Amposta. Del 2 al 4 d'octubre hi haurà propostes de companyies internacionals i espectacles per a tots els públics. Refugi, de la companyia Manolo Alcántara, serà l'espectacle inaugural. El festival tancarà l'edició amb Carena, de la companyia La Corcoles, un espectacle de suspensió i funambulisme. Una altra producció destacada és la d'Uparte, que presentarà Sísifos. 14 artistes actuaran a la pista combinant circ contemporani i una reflexió sobre els reptes del món actual. I pel que fa al temps, avui dilluns ens hem despertat amb un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades. Les temperatures seran més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 i 28 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
4: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
5: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
4: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
5: Tot el que imagines al millor preu.
4: Vic Magmajor.
5: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.
7: Imagina Ràdio.
8: Ahí vamos.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36ena festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
5: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.

0: Imagina Radio.
1: Són les 12.
2: Les notícies amb Andrea Maqueda.
3: Bon dia. Comença l'Audiència Nacional el judici del cas de Fial, amb tres exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. El judici se centra en una presumpta xarxa d'adjudicació irregular de contractes municipals i cobrament de comissions a través de la consultora Fial. La causa té una branca catalana amb 8 ajuntaments implicats i 19 acusats, entre els quals hi ha 3 exalcaldes del CDC. Fiscalia i les acusacions particulars, només exercides pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els acusats s'enfronten a delictes com prevaricació, frau de l'administració, malversació, blanqueig de capitals i suborn. Els consistoris reclamen recuperar els diners públics que consideren defraudats. UGT denuncia que els estudiants de les Terres de l'Ebre tenen dificultats per tornar dels centres amb transport públic. El secretari general del sindicat, Moisés Fabra, ha enviat una carta al govern de la Generalitat en la qual afirma que la problemàtica afecta especialment a l'alumnat que cursa FP a la tarda, ja que en ocasions no hi ha combinacions d'autobusos perquè puguin tornar als seus municipis d'origen. Per a UGT, la problemàtica és especialment evident a Tortosa, Gandesa, Mora d'Ebre i Flix, entre altres municipis on els horaris de transport públic no sempre s'adapten als horaris reals dels centres educatius. I en agenda, la dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a fira de tapes i vins, amenitzada per DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades durant la jornada. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i als 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Imagina Radio.
4: Let's go, girls.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Infórmate'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Rivera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo Bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo Bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
0: Imagina Ràdio.

0: es la una.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Comença a l'Audiència Nacional el judici del cas de Fial, amb tres exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. El judici se centra en una presumpta xarxa d'adjudicació irregular de contractes municipals i cobrament de comissions a través de la consultora Fial. La causa té una branca catalana amb 8 ajuntaments implicats i 19 acusats, entre els quals hi ha tres exalcaldes del CDC. Fiscalia i les acusacions particulars, només exercides pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els acusats s'enfronten a delictes com prevaricació, frau de l'administració, malversació, blanqueig de capitals i suborn. Els consistoris reclamen recuperar els diners públics que consideren defraudats. UGT denuncia que els estudiants de les Terres de l'Ebre tenen dificultats per tornar dels centres amb transport públic. El secretari general del sindicat, Moisés Fabra, ha enviat una carta al govern de la Generalitat en la qual afirma que la problemàtica afecta especialment a l'alumnat que cursa FP a la tarda, ja que en ocasions no hi ha combinacions d'autobusos perquè puguin tornar als seus municipis d'origen. Per a UGT, la problemàtica és especialment evident a Tortosa, Gandesa, Mora d'Ebre i Flix, entre altres municipis on els horaris de transport públic no sempre s'adapten als horaris reals dels centres educatius. I en agenda, la dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a fira de tapes i vins, amenitzada per DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa.
3: És temps de tardor. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades durant la jornada. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i als 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
4: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Saponines, salinització i cremes, l'hemidelta dret de l'Ebre s'adapta a l'expansió del caragol Massana al 70% d'arrossars. Fa 15 anys que l'hemidelta esquerra de l'Ebre conviu i combat el caragol Massana, una espècie invasora que es menja els brots tendres de l'arròs i destrossa les collites. El mol·lusc és extremadament difícil d'erradicar, ja que hiverna sota terra, es reprodueix molt i molt de pressa i es propaga fàcilment per canals i arrossars. Durant anys, la plaga s'havia contingut a l'hemidelta dret en unes 200 hectàrees, però les inundacions de la passada tardor i la borrasca Oriana del febrer han escampat greument la plaga al marge dret. Es calcula que hi ha caragol en un 70% dels arrossars i els pagesos han hagut de desplegar ràpidament mesures com les saponines, la crema de palla i les trampes i es planteja proves amb el cranc blau que se'l menja. La Ràpita destina 35.000 euros per a reformar l'espai cultural de la part posterior del mercat municipal. Diverses entitats culturals del municipi utilitzen aquest espai per assajar, reunir-se i guardar material, però feia anys que reclamaven millores en les instal·lacions. La primera fase dels treballs compta amb una inversió de gairebé 35.000 euros i permetrà adequar sales, magatzems, despatxos i lavabos. També s'hi resoldran problemes d'humitats, es renovarà l'enllumenat i s'incorporaran elements de protecció contra incendis i una rampa d'accés. L'Ajuntament preveu una segona fase l'any vinent per completar les actuacions pendents. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix este dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació d'este cap de setmana serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb algunes precipitacions entre febles i moderades de caràcter local. Avui les temperatures màximes són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: 3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda, amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres, amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, zona esportiva municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
3: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes, però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
6: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
7: Imagina. Imagina Ràdio.

0: són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Saponines, salinització i cremes, l'hemidelta dret de l'Ebre s'adapta a l'expansió del caragol Massana al 70% d'arrossars. Fa 15 anys que l'hemidelta esquerra de l'Ebre conviu i combat el caragol Massana, una espècie invasora que es menja els brots tendres de l'arròs i destrossa les collites. El mol·lusc és extremadament difícil d'erradicar, ja que hiverna sota terra, es reprodueix molt i molt de pressa i es propaga fàcilment per canals i arrossars. Durant anys, la plaga s'havia contingut a l'hemidelta dret en unes 200 hectàrees, però les inundacions de la passada tardor i la borrasca oriana del febrer han escampat greument la plaga al marge dret. Es calcula que hi ha caragol en un 70% dels arrossars i els pagesos han hagut de desplegar ràpidament mesures com les saponines, la crema de palla i les trampes i es planteja proves amb el cranc blau que se'l menja. La Ràpita destina 35.000 euros per a reformar l'espai cultural de la part posterior del mercat municipal. Diverses entitats culturals del municipi utilitzen aquest espai per assajar, reunir-se i guardar material, però feia anys que reclamaven millores en les instal·lacions. La primera fase dels treballs compta amb una inversió de gairebé 35.000 euros i permetrà adequar sales, magatzems, despatxos i lavabos. També s'hi resoldran problemes d'humitats, es renovarà l'enllumenat i s'incorporaran elements de protecció contra incendis i una rampa d'accés. L'Ajuntament preveu una segona fase l'any vinent per completar les actuacions pendents. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix este dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació d'este cap de setmana serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb algunes precipitacions entre febles i moderades de caràcter local. Avui les temperatures màximes són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Preparat per rebobinar en el temps?
5: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
4: Rebobina.
5: Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
4: Rebobina.
5: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
4: Entrades a Ebretiques.
5: Socis, a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
4: Els 80 i 90 tornen a la pista.
6: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Infórmate'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Imagina Ràdio.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
3: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
4: L'oli és un aliment o un ingredient?
5: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
4: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
5: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
4: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
4: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Comença a l'Audiència Nacional el judici del cas de Fial, amb tres exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. El judici se centra en una presumpta xarxa d'adjudicació irregular de contractes municipals i cobrament de comissions a través de la consultora Fial. La causa té una branca catalana amb 8 ajuntaments implicats i 19 acusats, entre els quals hi ha 3 exalcaldes del CDC. Fiscalia i les acusacions particulars, només exercides pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els acusats s'enfronten a delictes com prevaricació, frau de l'administració, malversació, blanqueig de capitals i suborn. Els consistoris reclamen recuperar els diners públics que consideren defraudats. UGT denuncia que els estudiants de les Terres de l'Ebre tenen dificultats per tornar dels centres amb transport públic. El secretari general del sindicat, Moisés Fabra, ha enviat una carta al govern de la Generalitat en la qual afirma que la problemàtica afecta especialment a l'alumnat que cursa FP a la tarda, ja que en ocasions no hi ha combinacions d'autobusos perquè puguin tornar als seus municipis d'origen. Per a UGT, la problemàtica és especialment evident a Tortosa, Gandesa, Móra d'Ebre i Flix, entre altres municipis on els horaris de transport públic no sempre s'adapten als horaris reals dels centres educatius. I en agenda, la dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a fira de tapes i vins, amenitzada per DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades durant la jornada. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i als 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
4: No esperis més i vine a veure l'autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
5: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
6: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. La millor música per sentir-se bé. La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Preparat per rebobinar en el temps?
2: Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club.
1: Rebobina.
2: Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90.
1: Rebobina.
2: Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda.
1: Entrades a Ebretique.
2: Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club.
1: Els 80 i 90 tornen a la pista.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
5: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
3: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Comença a l'Audiència Nacional el judici del cas de Fial, amb tres exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. El judici se centra en una presumpta xarxa d'adjudicació irregular de contractes municipals i cobrament de comissions a través de la consultora Fial. La causa té una branca catalana amb 8 ajuntaments implicats i 19 acusats, entre els quals hi ha 3 exalcaldes del CDC. Fiscalia i les acusacions particulars, només exercides pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Tortosa, demanen penes de fins a 15 anys de presó. Els acusats s'enfronten a delictes com prevaricació,

0: frau de l'administració, malversació, blanqueig de capitals i suborn. Els consistoris reclamen recuperar els diners públics que consideren defraudats. UGT denuncia que els estudiants de les Terres de l'Ebre tenen dificultats per tornar dels centres amb transport públic. El secretari general del sindicat, Moisés Fabra, ha enviat una carta al govern de la Generalitat en la qual afirma que la problemàtica afecta especialment a l'alumnat que cursa FP a la tarda, ja que en ocasions no hi ha combinacions d'autobusos perquè puguin tornar als seus municipis d'origen. Per a UGT, la problemàtica és especialment evident a Tortosa, Gandesa, Mora d'Ebre i Flix, entre altres municipis on els horaris de transport públic no sempre s'adapten als horaris reals dels centres educatius. I en agenda, la dolça tardor torna a Horta de Sant Joan els dies 3 i 4 d'octubre amb gastronomia, cultura i activitats familiars a la plaça de l'Església. La programació començarà dissabte al vespre amb la 8a Fira de Tapes i Vins, amenitzada per DJ Lao. Diumenge, la jornada arrencarà amb una trobada de cotxes clàssics i al migdia s'inaugurarà oficialment la fira. A la tarda hi haurà el taller infantil, el rebost de les trementinaires i l'espectacle Transhumància. La programació acabarà amb un berenar popular i el final de festa. I pel que fa al temps, avui dilluns estem tenint un cel ennuvolat amb la possibilitat de precipitacions entre febles i moderades durant la jornada. Les temperatures són més baixes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 19 i 22 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 26 graus a la Sénia i Batea i als 28 a Miravet i l'Ampolla. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Multiòpticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòpticas.
2: A Tortosa, Multiòpticas. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòpticas.com.
3: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tot la info a les nostres xarxes socials.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
7: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Saponines, salinització i cremes, l'hemidelta dret de l'Ebre s'adapta a l'expansió del caragol Massana al 70% d'arrossars. Fa 15 anys que l'hemidelta esquerra de l'Ebre conviu i combat el caragol Massana, una espècie invasora que es menja els brots tendres de l'arròs i destrossa les collites. El mol·lusc és extremadament difícil d'erradicar, ja que hiverna sota terra, es reprodueix molt i molt de pressa i es propaga fàcilment per canals i arrossars. Durant anys, la plaga s'havia contingut a l'hemidelta dret en unes 200 hectàrees, però les inundacions de la passada tardor i la borrasca Oriana del febrer han escampat greument la plaga al marge dret. Es calcula que hi ha caragol en un 70% dels arrossars i els pagesos han hagut de desplegar ràpidament mesures com les saponines, la crema de palla i les trampes i es planteja proves amb el cranc blau que se'l menja. La Ràpita destina 35.000 euros per a reformar l'espai cultural de la part posterior de

0: el mercat municipal. Diverses entitats culturals del municipi utilitzen aquest espai per assajar, reunir-se i guardar material, però feia anys que reclamaven millores en les instal·lacions. La primera fase dels treballs compta amb una inversió de gairebé 35.000 euros i permetrà adequar sales, magatzems, despatxos i lavabos. També s'hi resoldran problemes d'humitats, es renovarà l'enllumenat i s'incorporaran elements de protecció contra incendis i una rampa d'accés. L'Ajuntament preveu una segona fase l'any vinent per completar les actuacions pendents. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix este dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació d'este cap de setmana serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat amb algunes precipitacions de caràcter local i les temperatures màximes han baixat. De cara a demà dimarts tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert i, de fet, tenim activat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Estàs a l'oficina, estudiant o fent teletreball, i l'ordinador...
4: Si ets una empresa, un professional o un particular, a Altercom 21 fem que la tecnologia treballi per tu. T'ajudem amb informàtica, ciberseguretat, serveis al núvol, porters electrònics, antenes de televisió, solucions a mida, proximitat i confiança. Ens trobaràs al carrer Sagrat Cor 3, Raval de Cristo, 977 44 67 17. Altercom 21, tecnologia, seguretat i comunicacions per al teu dia a dia.
5: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
6: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa. I d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
5: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica El Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica El Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge 4 d'octubre la tradició torna a batre a la 36a festa de la Sega de l'Arròs d'Amposta. La batuda a pot és tradicional, la música viva de la xaranga Suc d'Anguila, Guardet lo Cantador, el ball de jotes de les dones de Deltebre, passeja amb carro o viu el teatre amb mercat de 21 botons. Pots gaudir d'una bona experiència dinant al restaurant L'Estany Casa de Fusta. Reserva ja la teva taula trucant al 977-26-1026. Fes Festa de la Sega de l'Arròs, amb el suport de l'Ajuntament d'Amposta i el restaurant L'Estany Casa de Fusta.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
4: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Saponines, salinització i cremes, l'hemidelta dret de l'Ebre s'adapta a l'expansió del caragol Massana al 70% d'arrossars. Fa 15 anys que l'hemidelta esquerra de l'Ebre conviu i combat el caragol Massana, una espècie invasora que es menja els brots tendres de l'arròs i destrossa les collites. El mol·lusc és extremadament difícil d'erradicar, ja que hiverna sota terra, es reprodueix molt i molt de pressa i es propaga fàcilment per canals i arrossars. Durant anys, la plaga s'havia contingut a l'hemidelta dret en unes 200 hectàrees, però les inundacions de la passada tardor i la borrasca Oriana del febrer han escampat greument la plaga al marge dret. Es calcula que hi ha caragol en un 70% dels arrossars i els pagesos han hagut de desplegar ràpidament mesures com les saponines, la crema de palla i les trampes i es planteja proves amb el cranc blau que se'l menja. La Ràpita destina 35.000 euros per a reformar l'espai cultural de la part posterior del mercat municipal. Diverses entitats culturals del municipi utilitzen aquest espai per assajar, reunir-se i guardar material, però feia anys que reclamaven millores en les instal·lacions. La primera fase dels treballs compta amb una inversió de gairebé 35.000 euros i permetrà adequar sales, magatzems, despatxos i lavabos. També s'hi resoldran problemes d'humitats, es renovarà l'enllumenat i s'incorporaran elements de protecció contra incendis i una rampa d'accés. L'Ajuntament preveu una segona fase l'any vinent

0: per completar les actuacions pendents. El Perelló continua amb la quarta mostra de teatre La Perellonenca amb propostes de teatre amateur. La programació segueix este dissabte 3 d'octubre amb el grup de teatre Gresol d'Alcanar, que representarà Ma sogra és increïble. La mostra es tancarà amb una hora de felicitat del grup anfitrió, el col·lectiu de teatre Tots hi caben, que oferirà tres funcions els dies 20, 21 i 22 de novembre. La representació d'este cap de setmana serà a les 10 de la nit al pati de l'Hotel d'Entitats i les entrades ja es poden adquirir anticipadament. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat amb algunes precipitacions de caràcter local i les temperatures màximes han baixat. De cara a demà dimarts tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert i, de fet, tenim activat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Preparat per rebobinar en el temps? Rebobina el Mood Sunset Club. Dissabte 24 d'octubre, de 5 de la tarda a 11 de la nit, prepara't per viure una tarda plena de nostàlgia, música i molt bon ambient al Mood Sunset Club. Rebobina. Concert en directe en versió original i DJ Ricard, amb tots els èxits dels 80 i 90. Rebobina. Una tarda per cantar, ballar i tornar a viure els grans hits que mai passen de moda. Entrades a Ebretiques. Socis a través de l'app Playoff. Rebobina el Mood Sunset Club. Els 80 i 90 tornen a la pista.
4: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
5: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66. Baby, put your

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Mama, papa, ja han fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
5: Qui diu que la tardor és avorrida? Arriba la dolça tardor a Horta de Sant Joan. Dissabte 3 d'octubre, tapes, bon vi i festa amb DJ Lau. I diumenge 4, trobada de cotxes clàssics, taller infantil, espectacle, els dolços més tradicionals, productes d'artesania, música i berenar popular. Deixa la mandra a casa i vine a la plaça de l'Església d'Horta de Sant Joan. T'esperem a la dolça tardor.
6: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Aquest 2026 seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur. És un missatge de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors amb el suport de la Generalitat de Catalunya i cofinançat per la Unió Europea.
8: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'ampolla. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La tercera jornada antiracista de Tortosa defensa el llegat del savi Abubakar el Tortosí en el 900è aniversari del seu naixement. La jornada ha posat el focus en les formes històriques del racisme per entendre el context actual i l'intel·lectual Abubakar ha estat el fil conductor d'aquesta edició que ha insistit en el passat musulmà de Tortosa com una part del patrimoni i la història catalana. La professora emèrita d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon, n'ha destacat l'obra La làmpada dels prínceps, un manual de governança sobre política i ètica, si bé ha puntualitzat que era un home fruit del seu temps. La jornada també ha tractat altres qüestions, com la deconstrucció dels discursos racistes per apostar per una societat intercultural. Móra d'Ebre rep 183 comunicacions ciutadanes a través d'Àgora en el primer any de la plataforma municipal. Entre octubre de 2025 i setembre de 2026 s'hi han registrat 183 comunicacions, 159 de les quals eren incidències i el 89,90% dels avisos ja han estat resolts. L'ús de l'eina ha anat augmentant des de la seva posada en funcionament amb el novembre de 2025 i el gener de 2026 com els mesos amb més comunicacions. El consistori considera que la plataforma facilita la detecció de desperfectes i deficiències i permet actuar amb més rapidesa. L'Ajuntament preveu continuar potenciant l'Àgora com a canal directe i complementari d'atenció a la ciutadania. L'exposició Lo Burgà, retrats d'una vall de Rasquera, continua oberta fins a l'11 d'octubre. La mostra es pot visitar al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural

0: de la Vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat amb algunes precipitacions de caràcter local i les temperatures màximes han baixat. De cara a demà dimarts tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert i, de fet, tenim activat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Aquest cap de setmana arriba la 17a Fira del Caçador de Masdenverge. Exhibicions de caça, escacs, tallers de pauma, simulador de caça, degustacions, vermut, xocolatada, festa country i molt més. I atenció, 1.000 euros de premi a la 8a Cagada del Manso. 3 i 4 d'octubre, Fira del Caçador de Masdenverge.
5: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
6: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
5: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
6: Tot el que imagines al millor preu.
5: Vic Magmajor.
6: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
7: Del 26 de setembre al 4 d'octubre, Jesús celebra les festes de Sant Francesc. Gaudeix de la Diada Jove, el concurs de paelles, bingo, tardeo, música en directe, la fira B-Tapa Music Fest, activitats infantils, el tradicional correfoc i moltes activitats més. Viu la festa a Jesús. Consulta tota la programació al web de l'EMD de Jesús.
8: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 3 d'octubre. La tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, DJ Pau Mestres amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La tercera jornada antiracista de Tortosa defensa el llegat del savi Abubakar el Tortosí en el 900è aniversari del seu naixement. La jornada ha posat el focus en les formes històriques del racisme per entendre el context actual i l'intel·lectual Abubakar ha estat el fil conductor d'aquesta edició que ha insistit en el passat musulmà de Tortosa com una part del patrimoni i la història catalana. La professora emèrita d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon, n'ha destacat l'obra La làmpada dels prínceps, un manual de governança sobre política i ètica, si bé ha puntualitzat que era un home fruit del seu temps. La jornada també ha tractat altres qüestions, com la deconstrucció dels discursos racistes per apostar per una societat intercultural. Móra d'Ebre rep 183 comunicacions ciutadanes a través d'Àgora en el primer any de la plataforma municipal. Entre octubre de 2025 i setembre de 2026 s'hi han registrat 183 comunicacions, 159 de les quals eren incidències i el 89,90% dels avisos ja han estat resolts. L'ús de l'eina ha anat augmentant des de la seva posada en funcionament amb el novembre de 2025 i el gener de 2026 com els mesos amb més comunicacions. El consistori considera que la plataforma facilita la detecció de desperfectes i deficiències i permet actuar amb més rapidesa. L'Ajuntament preveu continuar potenciant l'Àgora com a canal directe i complementari d'atenció a la ciutadania. L'exposició Lo Burgà, retrats d'una vall de Rasquera, continua oberta fins a l'11 d'octubre. La mostra es pot visitar al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat amb algunes precipitacions de caràcter local i les temperatures màximes han baixat. De cara a demà dimarts tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert i, de fet, tenim activat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La tercera jornada antiracista de Tortosa defensa el llegat del savi Abubarc el Tortugí en el 900è aniversari del seu naixement. La jornada ha posat el focus en les formes històriques del racisme per entendre el context actual i l'intel·lectual Abubarc ha estat el fil conductor d'aquesta edició que ha insistit en el passat musulmà de Tortosa com una part del patrimoni i la història catalana. La professora emèrita d'Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon, n'ha destacat l'obra La làmpada dels prínceps, un manual de governança sobre política i ètica, si bé ha puntualitzat que era un home fruit del seu temps. La jornada també ha tractat altres qüestions, com la deconstrucció dels discursos racistes per apostar per una societat intercultural. Móra d'Ebre rep 183 comunicacions ciutadanes a través d'Àgora en el primer any de la plataforma municipal. Entre octubre de 2025 i setembre de 2026 s'hi han registrat 183 comunicacions, 159 de les quals eren incidències i el 89,90% dels avisos ja han estat resolts. L'ús de l'eina ha anat augmentant des de la seva posada en funcionament amb el novembre de 2025 i el gener de 2026 com els mesos amb més comunicacions. El consistori considera que la plataforma facilita la detecció de desperfectes i deficiències i permet actuar amb més rapidesa. L'Ajuntament preveu continuar potenciant l'Àgora com a canal directe i complementari d'atenció a la ciutadania. L'exposició Lo Burgà, retrats d'una vall de Rasquera, continua oberta fins a l'11 d'octubre. La mostra es pot visitar al Centre Cívic de Rasquera i combina fotografies i peces audiovisuals sobre el Pla del Burgà. El projecte recull entrevistes amb persones de la zona que expliquen les seves vivències i la relació que mantenen amb aquest espai de les Terres de l'Ebre. L'objectiu és posar en valor el patrimoni natural i cultural de la vall i donar visibilitat als projectes d'emprenedoria ecològica i de benestar que s'hi desenvolupen. I pel que fa al temps, avui dilluns hem tingut un cel ennuvolat amb algunes precipitacions de caràcter local i les temperatures màximes han baixat. De cara a demà dimarts tindrem un cel entre molt ennuvolat i cobert i, de fet, tenim activat l'avís per intensitat de pluja en 30 minuts. En quant a les temperatures, la mínima serà lleugerament més baixa, mentre que la màxima serà semblant. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

tu que m'has venut, que per ser el tan gana. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai